0: just kiss and say goodbye.
1: Música nit, la música dels teus somnis.
2: Les cançons per somiar.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem avui celebrant un parell de coses d'aquesta setmana. La fi de l'estiu i l'arribada de la tardor, que totes dues tenen dedicatòries de sardanes. Acomiadem aquest llarg i passat estiu amb la sardana del mestre Salvador Costa, Finals d'estiu, que podem escoltar de la mà de la Cobla Juvenívola de Sabadell.

per la juvenívola de Sabadell han pogut escoltar a finals d'estiu sardana del mestre Salvador Costa. Crec que tots desitjàvem que aquest estiu s'anés acabant i ara sembla que s'ha acabat. I per rebre la nova tardor ho podem fer amb la sardana del mestre Josep Viader, Cant de Tardor, que anirà a càrrec de la principal de la Bisbal.

amb la principal de la Bisbal. Hem escoltat Cant de Tardor, sardana del mestre Josep Viader. I anem a la plec per avui, com hem fet, n'hem fet tot l'estiu. Avui fem un cop d'ull a la plec de les comarques gironines que s'escau aquest dia, que serà el 62è de Torroella de Montgrí. I ja només quedarà el de Tossa, que tancarà la temporada 2026 dels aplecs gironins els dies 10 i 11 d'octubre. Anirem parlant. I trobarem matí tarda a Torroella, a la plaça de la Vila, a les cobles principal de Cassà, principal del Llobregat i Maricel. És ben curiós que tinguem dues cobles torroellenques, Montgrins i Foment del Montgrí, cap d'elles participi a l'aplec. Ells ho sabran. Torroella compten amb un element adoptiu fa anys de gran volada en el món sardanista, en Jordi Molina, que la seva parella és torroellenca i ell hi ha anat a viure. De la seva etapa de tenorista amb els Montgrins, els va dedicar una sardana motiu del 125è aniversari de la cobla, la titular 125 anys de Torroella, i us convidem a escoltar-la per la Flama de Farners, dirigida pel propi Jordi Molina.

Hem pogut escoltar per la flama de Farners 125 anys de Torroella, sardana del mestre Jordi Molina. I en parlar de Torroella i les sardanes és imprescindible de parlar del seu compositor emblemàtic, el mestre Vicenç Bou. Instrumentista de violí, trombó i flabiol, va formar part durant 2 anys de la lira de Torroella per entrar després als Mongrins, de la qual en fou director del 1909 fins al 1936. D'entre les seves moltes activitats compositives, figures de gran fama com Raquel Meller o Mercè Serós inclouren els seus repertoris sardanes com El saltiró de la cardina i Llevantina, les quals foren conegudes així per al públic més general, no solament pels sardanistes. Els seus darrers anys, després d'una vida molt agitada, va escriure títols novament multitudinaris com La cardina encara salta, Pescadors bons catalans, Torroella Vila Vella, Platges de Lloret i Record de Calella. Escoltem d'ell la seva sardana Mimosa, sardana que descriu aquesta flor groguenca amb música molt suau per ser escoltada amb tranquil·litat. L'interpreta la Cobla de la Cambra de Catalunya.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens ha interpretat Mimosa, sardana del mestre Vicenç Bou. Tancarem aquest recorregut per Torroella amb la sardana que fa un parell d'anys va ser escrita per celebrar 50 anys en què fou anomenada Ciutat Pobilla. Porta per títol 50 anys de Torroella Ciutat Pobilla. És original del mestre Josep Font i la vam escoltar per als mongrins d'una gravació en directe. El mateix Josep Font també els hi va escriure una sardana al 25è aniversari. Per tant, és el compositor de plantilla per celebrar la Ciutat Pobilla.

Hem escoltat per als mongrins 50 anys de Tarruella, Ciutat Pubilla, del mestre Josep Font. Josep Font pertany a la nissaga de músics Font, de Bordils. Martirià i Eduard en serien els elements emblemàtics durant el segle XX, formant part dels mongrins. Abans havien format part de la Catalunya de Bordils. Ja ho sabeu, doncs. Avui, a la magnífica plaça de la Vila, plaça porxada del centre de Tarruella, hi trobareu el seu aplec. Ens arribem a Caldes de Malavella. Aquesta setmana, dimarts 22, en concret, tindrà lloc a Caldes el seu famós aplec de Sant Maurici, a l'ermita que es troba al costat del castell de la Malavella, amb actes tot el dia, amb sardanes matí i tarda, amb missa, amb dinar i el ball de l'Hereu Riera i tota una sèrie de coses que cada any fan, activitats que cada any fan, porten a terme la gent de Caldes. I tot amanit amb la música de la cobla Ciutat de Girona. Escoltem la sardana que té dedicada aquest aplec. És del mestre Joan Duran, de títol L'aplec de Sant Maurici, interpretada per la cobla Barcelona.

0: La Cobla Barcelona ens ha interpretat l'aplec de Sant Maurici, sardana del mestre Joan Duran.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Com cada any tindrà lloc, com dèiem, el Ball de l'Hereu Riera, dins d'aquesta festa, llegenda famosa dins la tradició caldenca, l'Hereu Riera. El mestre Tomàs Gil Membrado va dedicar una glosa a aquest fet, l'anomenar glosa de l'Hereu Riera, i us convidem a escoltar-la de la mà de la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú.

Hem escoltat la glosa de l'hereu Riera del mestre Tomàs Gil Membrado a càrrec de la principal de la Bisbal. Fem la nostra sardana solistes. Avui, en aquest apartat, us hi portem una sardana per a dues tenores i una per a trompet i fiscorn. La per a dues tenores és del mestre Francesc Picard, de títol Escolta'ns. Està dedicada a Ferran Mias i Jordi Carreras, tenores de la principal de la Bisbal. Escoltem-la per la cobla bisbalenca amb ells dos, Mias i Carreras, al solo.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat Escolta'ns, del mestre Francesc Picard. I la segona serà per la trompeta i el fiscorn. És original del mestre Ramon Vilà. Porta per títol En Jordi i el Moreno, dedicat al trompetista Jordi Compte i al fiscornaire Josep Puig, el Moreno, de la seva època, als rengles de la ciutat de Girona, tots dos. Escoltem-la per la ciutat de Girona amb els propis Jordi Compte i Josep Puig, el solo.

per la Cobla Ciutat de Girona. Hem escoltat en Jordi el Moreno, sardana del mestre Ramon Vilà. Anem a una sardana d'estrena. Avui us posem la sardana estrenada a l'Escala el 15 d'agost passat del mestre Josep Cassú. Porta per títol De Jordi a Jordi. Està dedicada a Jordi Gallegos i a l'esposa del mestre Cassú, Carme Jordi, d'aquí el títol. La podem escoltar per la Cobla Ciutat de Girona d'una gravació en directe el dia de l'estrena en el 50è concert d'estiu de l'Escala del 15 d'agost passat.

0: Hem escoltat per la Cobla Ciutat de Girona, de Jordi a Jordi, sardana del mestre Josep Cassú.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selva marítima sardanista.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Avui, dia 20, com dèiem, a Tarruella, 62è a plec amb les cobles Principal de Cassà, Principal del Llobregat, Maricel, matí tard de la plaça de la Vila. Aigua Viva, festa major a les 12 i a les 7 de la tarda. Cobla Salvatana. A Franciac, festa major a la 1 del migdia, com per la Principal de Banyoles. A Riu d'Arenes, concert vermut a la 1 del migdia, cobla Principal de la Bisbal. I a Blanes, a 7:45, cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Per el dia 22, dimarts, a Caldes de Malavella, a l'ermita de Sant Maurici, a les 12 i a 4:45, cobla Ciutat de Girona. Dia 24, dijous, a Calella, festa major, a les 8 del vespre, cobla Ciutat de Terrassa. Dia 26, dissabte, a Caldes de Malavella, a les 5 de la tarda, cobla Principal del Llobregat. Això és el que veiem per aquests dies a prop de casa nostra. Hi ha molt més de material, però aquest dia queda lluny de les nostres contrades. Posem-hi una sardana a aquesta cartellera. Serà Llum de Tardor, del mestre Albert Auler, que ens interpreta la Cobla Sant Jordi.

La Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Llum de tardor, sardana del mestre Albert Auler. Fem un repicó per anar acabant. I ho fem amb la sardana del mestre Olivier Marquès a la plaça de Torroella i a Festa, que anirà a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Sardana que farem servir per desitjar un bon aplec a la gent de Torroella.

0: Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat a la plaça de Torroella i a festa del mestre Olivier Marquès del nord de Catalunya. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana.
1: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
3: Bon dia, sardanistes. Deixem enrere el nostre company Jordi Roques i ens centrem en aquesta segona hora del programa sota la direcció i guió de Josep Tibau. Comencem amb una sardana que ens han tornat a demanar des de Blanes. Himne a l'Empordà, del mestre Lluís Albert, interpretada per la Coral Polifònica de Blanes, dirigida per el mestre Joan Casas, acompanyada per la Cobla Montgrins. La lletra és del propi autor i els versos «Salut, salut, noble, Empordà, cel ventejat, terra neta» són les paraules inicials que va pronunciar Joan Maragall en els Jocs Florals de Figueres de 1906. El darrer vers glossa la poesia «L'Empordà» de Jacint Verdaguer.

Hem escoltat Himne a l'Empordà, lletra i música del mestre Lluís Albert, interpretada per la Coral Polifònica de Blanes i la Cobla Montgrins. L'any 1960, Girona va ser designada la primera ciutat pubilla de la Sardana, però no va ser fins l'any 1977 que el mestre Manel Saderra Puigferrer els hi va dedicar Girona Ciutat Pubilla, que va ser estrenada el 27 de novembre d'aquell mateix any. A continuació, us convidem a escoltar-la en un enregistrament de la Cobla Principal de la Bisbal.

Hem escoltat Girona, ciutat pubilla, del mestre Manel Sederra, amb la cobla principal de la Bisbal. Fèlix Martínez Comín, que va estudiar piano i violí al Conservatori Municipal de Barcelona i harmonia i composició amb el mestre Joaquim Zamacois, es va especialitzar en la música de ball en els anys 40, de la qual va ser un destre arranjador i també es va iniciar en la cobla, gènere que finalment va conrear abastament i en la que va obtenir nombrosos premis. Del mestre Martínez Comín, avui escoltem Mireia, una sardana que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Mireia, del mestre Fèlix Martínez Comín. Una de les primeres peces que va escriure el recordat compositor manresà Joan Lázaro va ser Dolors, obligada de tible i que va dedicar a la seva esposa, ja que és l'instrument de la cobla que més la sedueix. No va ser fins uns anys després de la seva estrena que va escriure la variació, tant dels curts com dels llargs, per tal que l'intèrpret s'hi lluís més. Escoltem Dolors, del mestre Joan Lázaro, amb la cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat Dolors, del mestre Joan Lázaro, amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Miquel Casas Vell va ser alumne del Conservatori de Música de Barcelona, deixeble dels mestres Balcells, Gelabert, Argelaga, Millet i Morera. El mestre Ramon Serrat el va animar a escriure la primera sardana, titulada Marian Gràcia. Després de la guerra, va formar part de la cobla Els Nois d'Olesa. Va crear l'Escola de Música de Rubí el 1956. Al Terrassa,

alternant la docència amb la Cobla Terrassa. El 1965 va continuar únicament amb la Cobla de Rubí fins al 1985. Del mestre Casas Vell, avui passem a escoltar Dansant i pregant, també amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.

0: La Cobla Jovenívola de Sabadell ha interpretat Dansant i pregant, del mestre Miquel Casas Vell.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: I arriba el moment de l'espai que dediquem a les dones compositores. Avui us parlem de l'Aurora Calvet i Manyes, que va néixer al Baix Empordà, concretament a Sant Feliu de Guíxols, el 5 de juny de 1971. Té estudis generals de música amb el títol superior de piano i també té la carrera de magisteri. L'any 2024 va fer una exposició de patchwork a Sant Feliu i com a compositora sabem que és autora de dues sardanes, Sous i Juganera. Va ser l'any 2005 que van poder enregistrar en un dels magnífics concerts dedicats a dones compositores, que cada 8 de març se celebra a Tiana, aquesta sardana, Juganera, com diem, de l'Aurora Calvet i Manyes, en una interpretació de la cobla Marinada.

La Cobla Marinada ha interpretat Juganera, una sardana de la mestra Aurora Calvet i Manyes. El tenor Jordi Paulí, als 11 anys, va ingressar a l'escola de la Cobla Marinada, als 16 va entrar a la Cobla Rambles i un any després a la Sant Jordi, fins al 1999, que va passar a formar part de la Cobla Orquestra Meravella. Als 12 anys va escriure la primera sardana, a l'Avi Paret, però no va ser fins al 1990 que va compondre sardanes amb certa regularitat. Com a compositor, ha rebut diversos premis en diferents concursos. La peça de Jordi Paulí que avui us hem seleccionat es titula Glòria i és dedicada a la seva mare. Ens la interpreta la Cobla Bohèmia.

Hem pogut escoltar Glòria, una sardana del mestre Jordi Paulí amb la cobla Bohèmia. A continuació podrem escoltar Adeu Vila d'Olot, una composició del mestre Joan Casanova i Bartolí, un olotí que va viure entre els anys 1863 i 1911. Adeu Vila d'Olot és una peça molt estimada per la gent d'Olot i que sol ser interpretada en les grans ocasions. De la sardana es va fer una poesia a càrrec del també olotí Francesc Bartris. Escoltem la sardana interpretada per la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat Adéu Vila d'Olot, del mestre Joan Casanova, amb la cobla principal de la Bisbal. El catàleg compositiu de Ramon Vilà i Ferrer és de caràcter molt popular i està format per més de 250 sardanes i diversos títols de música de ball. Entre aquesta gran producció n'hi figuren algunes que ell anomenava efectistes. Són de gran lluïment per a la cobla i per als solistes. Una d'aquestes és Enèrgica, en la que tots els instruments hi són convidats a prendre-hi part. Encara la veiem sovint programada per diferents cobles i són diverses les que l'han enregistrat, sigui en disc o en compacte. La versió que ara escoltem és de la cobla principal del Llobregat.

0: La cobla principal del Llobregat ha interpretat Enèrgica, una sardana del mestre Ramon Vilà.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: I arriba, com no, el moment Viladesau, un dels compositors més interessants en la història de la sardana, amb 244 composicions. Avui, mai millor dit, ens atrevim a escoltar la sardana Atrevida, obligada de fiscorn i trompeta. La principal de la Bisbal és l'encarregada de la interpretació.

Hem escoltat Atrevida, una sardana del mestre Ricard Viladesau amb la cobla principal de la Bisbal. I així és com ens acomiadem. El programa d'avui arriba a la seva fi, tocant les 10 del matí. Ens acomiadem mirant cap a l'interior de la comarca de la Selva i posem nom, Riudarenes, una sardana del mestre Francesc Mas Ros. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana.

0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
2: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
3: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
4: Máximen calidad, máximen variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
6: Cocodril Club. 28 anys en antena.
5: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
7: El programa Revival de l'Albert Malla.
8: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
9: Notícies.
10: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
11: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint, 100 anys després, un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
10: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les dues, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'un euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
11: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi, i en definitiva una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
10: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
5: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
12: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

you when you're under my skin. Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Manya.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
4: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
3: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com el geni de la llauna o l'indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'esquelet, Aigua amb gel o Els Vikings.
4: Els més petits, potser no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers, si els agrada, si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, sempre els tenim de principi a fi.
3: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'ONG Justícia Alimentària proposa crear supermercats públics de Catalunya. La proposta neix arran de l'encariment de la cistella de la compra, ja que des del 2020 els preus s'han enfilat fins al 34%. Actualment, segons l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, cada família catalana gasta de mitjana 475 euros al mes en alimentació. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa un 16% dels costos domèstics, mentre que l'habitatge se situa en el 30%. El problema, però, no només ens afecta a nosaltres, sinó que és d'abast mundial. De fet, la idea dels supermercats públics ja la va posar sobre la taula l'alcalde de Nova York fa uns mesos, quan va anunciar que, per fer front a la inflació, crearia 5 supermercats públics a la ciutat que rebaixarien un 30% el preu d'alguns aliments. A casa nostra, l'ONG Justícia Alimentària ha començat una campanya per demanar una llei estatal per la creació d'una xarxa pública de supermercats. Ens en dona més detalls Albert Vinyals, lloretenc i expert en psicologia del consum. Explica que es tracta d'un projecte que encara no s'ha creat i que, tot i haver-hi alternatives de supermercats tradicionals, al nostre país encara no hi ha cap supermercat d'aquest tipus. Una iniciativa que pot semblar interessant, però que, segons Vinyals, com a empresa pública sortiria a pèrdues.
3: Un sector com la distribució d'alimentació, on per una banda està controlat per tan poques mans, no? alguns tipus de productes, hi ha molt poques empreses, per tant, o ets molt gran o tens molt poc marge de negociació. I amb tants elements que hi ha i amb tanta competència que hi ha, realment és difícil. O sigui, com a tal, crear un supermercat públic com a tal des de zero, em sortiria a pèrdues seguríssim.
2: El que, segons Vinyals, sí que seria un projecte més interessant és sumar-se o ajudar iniciatives que ja existeixen, com les cooperatives de consum. Parlem d'una despesa que a les famílies els costa gairebé 500 euros al mes, assegura. Un fet que el porta a pensar que subvencionar tota la compra d'alimentació és objectivament impossible.
3: Aquí estem parlant d'una despesa que a les famílies els costa gairebé 500 euros al mes. Per tant, subvencionar tota la compra d'alimentació és objectivament impossible.
4: Ja,
3: per tant... Sí que si estan, o sigui, és més un treball estratègic i la base ve de que algú que és molt trist a la nostra societat, no? Que és molt més econòmic menjar malament que menjar bé.
2: És per aquest motiu que les classes socials més empobrides pateixen més sobrepès que les que es poden permetre el luxe de menjar aliments més sans. Cal, per això, incentivar un altre tipus d'alimentació i fer-la més accessible, diu Vinyals. Segons l'expert, aquesta proposta és totalment necessària, ja que a partir d'aquesta es poden crear altres camins, com recolzar propostes des de mercats municipals o cooperatives de consum. També proposa actuar per l'altra banda, castigant les empreses que ofereixin productes que no siguin saludables per anar equilibrant la balança. Portar un control de les despeses quan la situació econòmica ens estreny, analitzar-les, racionalitzar-les i no deixar-se portar per segons quines ofertes són alguns dels consells que Albert Vinyals recomana. La llista de la compra cal fer-la sempre, conclou.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: és massa tard. Ja no vaig servir aquelles noies maques de l'Eixample. I de cop va mirar-me. I aquí viu observant a la resta, però jo no tinc aquest temps. Sempre ho fent aquests dies, no em puc ocupar ni de mi mateix. Porto masses coses al cap.
1: I dius tu, li dic jo.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Lloret de Mar és la destinació catalana que més oferta té per als grups d'Imserso. En total, hi ha 14 hotels del municipi que formen part del programa. El segon municipi amb més oferta és Salou, amb 12 establiments. Per poder tenir plaça, cal estar prèviament inscrit al programa de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, l'Imserso. Les reserves es poden fer al web oficial de Turisme Social o a través d'agències de viatges acreditades. El programa compta amb més de 4 milions i mig de pensionistes acreditats i manté la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a les destinacions de costa peninsular i insular. Segons Alina Barzac, directora comercial de Samba Hotels, una de les cadenes hoteleres de Lloret que participa en el programa, la seva cadena fa més de 20 anys que treballa en aquest sector turístic. Explica que el fet que aquest col·lectiu viatgi en temporada baixa els ajuda a mantenir l'activitat durant tot l'any.
4: Aquest tipus de turisme, aquest col·lectiu, viatja a temporada baixa, és a dir, des d'aproximadament octubre fins a maig, abril, per això ens ajuda a mantenir la nostra activitat durant tot l'any. I és un dels punts més forts. A part d'això, ens ajuda també a mantenir una gran part de la nostra plantilla fixa i poder tenir la possibilitat de treballar tot l'any i donar contractes una miqueta més decent.
3: A Samba Hotels, segons la temporada, poden arribar a acollir al voltant de 150 persones. El flux, però, és variable, ja que, segons Barzac, es tracta d'un turisme amb un preu una mica ajustat. Pel que fa al perfil de visitants, la gran majoria són gent gran, però la tipologia ha canviat. Abans hi havia persones que no havien viatjat mai i ara, en canvi, també n'hi ha que viatgen soles i amb el seu propi mitjà de transport.
4: Bé, sobretot ara la gent de proximitat. Tenim molts clients de Barcelona i Rodalies i també molt més aquest any i els últims anys que són clients que viatgen amb el transport propi. Ja no depenen tant de tota la logística d'Imserso que està relacionada amb el transport també, sinó viatgen sols.
3: Lloret de Mar també és una destinació atractiva per a aquest tipus de visitant, per l'activitat que manté durant els mesos d'hivern i perquè compta amb una part important de la planta hotelera oberta durant tot l'any.
4: Sobretot l'activitat que tenim durant l'hivern és molt agradable i també he de dir que és la proximitat. La proximitat de Barcelona sobretot ajuda molt a desplaçar-se amb facilitat. I crec que també som uns dels destins que té la planta hotelera oberta tot l'any, cosa que no passa per tot arreu.
3: A partir del 12 d'octubre, aproximadament, Lloret de Mar començarà a rebre els primers visitants que viatgen a través de l'Imserso. Un programa que, segons Alina Barczak, no només aporta flux econòmic al municipi, sinó que també facilita que persones grans amb un poder adquisitiu més baix puguin viatjar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-33.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mann.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Estaràs

Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

0: Nova. El cap de setmana és millor.
1: Amb Nova Ràdio Lloret.
2: J-Lo.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Manya. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dones tu, no ets parienta. Pots casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: wish you knew why.
1: Nova Radio Lloret. 90.2 FM.

0: setmana és millor
1: amb nova Ràdio Lloret.
2: And you can dance. For inspiration.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Ooh, let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Barbra Streisand.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica em recorda tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalces Nebot? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aznavour, nascut a França però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Que ja en release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses, de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing
0: a note for... Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, nena, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si encens

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir: la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
2: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: apreciada Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, digo, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminé y esa ya veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, ¿eh? Perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, eh? Aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir, sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu, lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu... preferida era Meryl Streep i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La odissea espacial de los hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Easy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu. Cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida, oh, vive la... Aunque mañana te mueras. Vive, vive la vida, oh, vive la...
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

recordem que los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.

memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino.

11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys. Rock.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino DiCapri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino DiCapri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar el 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records.
1: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
0: I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
2: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
2: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Al final lo que pasa es que todo forma parte de la vida, de tu experiencia, ¿sabes? Y lo mejor es atravesarlo.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.